0: vales del Corte Inglés de hasta 100 euros y un gran premio de 6.000 eurazos.
1: Este verano consiga la combinación ganadora con el frutijuego de última hora.
0: La actualidad se escribe hoy en Última Hora.
2: Hi ha marques que passen desapercebudes i d'altres que formen part de la nostra vida. La ràdio té aquest poder, el poder d'emocionar, d'acompanyar i generar confiança i fer créixer negocis. A COPE, la teva empresa no només se sent, es recorda. Milers de persones cada dia poden connectar amb la teva marca, també a través dels suports digitals. Contacta amb nosaltres a publicidad.mallorca@cope.es.
3: COPE Mallorca.